0: 12 i 20 minuts del migdia, què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Oi Poroi Menorca. Avui és divendres, és 4 de setembre i estem just a les portes d'aquestes festes de la Mare de Gràcia, unes festes que ens tenen aquests dies voltant per diferents indrets i que avui ens han enduit fins aquí, fins al centre comercial de Vinipreu a Menorca. Avui farem aquest programa des d'aquí, des d'ara fins a les 2 del migdia. Us convidem a que ens acompanyeu en aquestes hora i 40 minuts de ràdio, perquè xerrarem d'actualitat, xerrarem de festes, evidentment, i xerrarem també de les novetats que té Vinipreu, que fa tot just uns mesos ha tingut un canvi de mans, un nou impuls empresarial, però que continua sent el mateix Vinipreu de sempre. Tindrem aquí els seus responsables. Passarà per aquí també amb Pau Cintes, el xef Pau Cintes, que va ser, recordem, guardonat com a millor xef europeu de l'any 2023, i passaran diferents convidats de les festes. Tindrem música en directe, tindrem a la pregonera Anna Ferrer, moltíssimes coses més en aquests propers minuts de ràdio. Res, us demano que ens acompanyeu fins a les 2. Aleshores, el que fem ara ja sí és posar una miqueta de fil a l'agulla i saber quina és la previsió del temps per al dia d'avui. Jordi Orius, molt bon dia.
1: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a l'illa de Menorca o amb lleugers ascensos a les màximes a l'est de l'illa. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Mahó, 33 a Ciutadella. Durant el cap de setmana, temperatures màximes sense canvis gairebé, les mínimes sí que pujaran una mica cap al dissabte i el diumenge, no baixaran dels 25 graus a Ciutadella. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable i del cel clar, el vent avui bufarà fluix del nord-oest amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
3: Hoy por hoy, Menorca.
4: 95.7.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
6: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alayor. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
7: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
8: Maoneses i maonesos, són dies de festa, són dies de la Mare de Déu de Gràcia. Dies carregats d'emocions que des de casa100menorca.com desitjam que visqueu amb màxima il·lusió. Molt bones festes, Maó, de part de la vostra immobiliària de referència, casa100menorca.com, d'en Isabel Petrus i de tot el nostre equip.
9: Està de festa i UB Guerrero, de celebració. Feim 25 anys llogant la millor maquinària per a les teves obres i reformes. Generadors, plataformes elevadores, bastides, tenim de tot. Gràcies per confiar en UB Guerrero aquest quart de segle. Bones festes, Mahó.
10: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
0: 12 i 26 minuts, continuem aquí en directe des del centre comercial Vinipreu. Tenim els primers convidats ja nosaltres. Ens acompanya Lourdes Bullic, que és cap d'Assumptes Públics i Comunicació de Condis i Vinipreu. Lourdes, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Lourdes. I ens acompanya també amb Manuel Olmo, que és coordinador de Vinipreu Menorca.
12: Bon dia,
0: què tal, com estàs? Bé, un desembarc, el de Condis, aquí a Menorca, en Vinipreu, fa 3 mesos. Com ha anat? Quin és el balanç que es fa d'aquests primers 3 mesos?
11: Doncs nosaltres estem superfeliços perquè al final és la nostra aterratge fa 3 mesos, com bé dius, però Vinipreu és una marca 100% menorquina. I un dels nostres objectius és no només mantenir aquesta identitat, sinó donar l'impuls que pensem que una marca com aquesta es mereix. No?
0: Uh-huh. Una cosa destacable és aquest fet, no?, aquesta voluntat vostra de mantenir el que és Vinipreu, amb aquesta identitat molt vinculada a Menorca, amb un nom tan menorquí com aquest, no? I una identitat... Jo crec que els menorquins s'identifiquen molt amb Vinipreu, no?
12: Sí, desde siempre Vinipreu ha sido una marca local, ¿vale? Y con el aterrizaje de Condis, la verdad que no han mantenido, todos estamos muy contentos. Y bueno, la idea es seguir apostando por Vinipreu como marca local de la isla y referente en la isla.
0: Uh-huh. ¿Qué cambiará de cara al funcionamiento actual, al tracte, por ejemplo, amb todos los proveedores locales, ¿no?, que siempre es un punt afegit, ¿no? La gente aquí a Menorca ve a cercar Vinipreu porque sabe que hay mucho producto local y los menorquins los saben posar mucho en valor, ¿no?
11: Mira, al final aquesta continuïtat de justament apostar pel producte local, pel productor local, nosaltres som molt conscients que no tan sols som un operador comercial, sinó que el que volem és fer lligams i que l'economia a la illa, que si pot ser que també millori, com a dada, per exemple, amb el que portem d'any. Uh-huh. Ja portem, Manolo,
12: de 2 millones de euros en compras a proveedores locales. Y no nos paramos aquí, o sea, estamos negociando proveedores de la isla, que en los próximos meses tendremos aceite y miel de la isla, aparte de nuevos proveedores que ya se han incorporado de carne Menorca y varios más.
11: Sí, al final estem convençuts que el nostre element diferencial ha de ser justament aquest, no? D'aquest arrelament amb el territori, i que el producte local per nosaltres és el gran diferencial.
0: Jo crec que la gent ho posa molt en valor. Sempre aquí a Menorca tenim aquest costum, no?, de dir, no, que això és d'aquí, no? aquestes taronges són d'aquí, o exacte, aquesta carn és d'aquí. No, jo crec que això la gent ho valora, i per això la gent ve precisament a Vinipreu a comprar. No?
11: L'exemple una mica d'això que estàs comentant és demà, no? Demà, aquestes activitats que després ja en parlareu, em sembla, que hem donat molt de protagonisme a l'esmercat, amb productors d'aquí, amb productes que ja teníem donats d'alta i que ara, com deia el Manolo, seguirem incrementant, i que al final és el que nosaltres també pensem que ens dona aquest diferencial amb altres operadors que ja estan a la illa de fa molt més temps que nosaltres.
0: Uh-huh. Un dels fets diferencials de Vinipreu és aquesta voluntat de fer comunitat, no? De fer pinya al voltant d'aquest indret, no? També des del grup de Condis, entenc, no? De fer comunitat, d'arrelar molt aquí on feu aquest desembarc, no? I una d'aquestes primeres accions promocionals que heu fet ha estat precisament aliar-vos amb un altre emblema de la societat menorquina, un club de bàsquet que ha aconseguit també aglutinar a tots els pobles, que no és un club de bàsquet d'un poble en concret, sinó que és de tota Menorca, com és el Bàsquet Menorca, no?
12: Sí, nosotros queremos seguir formando parte no solo del tema comercial, sino de la vida social y deportiva de la isla, y bueno, qué mejor ejemplo que el Bàsquet Menorca, que bueno, coincide con nosotros en los valores de proximidad, esfuerzo, ¿vale? Aparte de eso, también comento que desde hoy tenemos en la segunda planta del centro comercial un córner oficial del Bàsquet Menorca, con todo tipo de merchandising y demás para apoyar al club.
11: Uh-huh. Aquest patrocini, fixa-t'hi que el vam començar a parlar a l'agost. Per tant, ha sigut un patrocini que ha vingut molt rodat, que ens ha sigut molt fàcil, ens hem entès molt bé amb tot l'equip del director general, amb tot el president del club, amb els que hem anat coneixent, i realment ha sigut un patrocini molt natural, perquè al final, quan les coses i els valors s'uneixen, tot és més fàcil, no? Uh-huh. I nosaltres no volem ser només la marca que posa el pavelló del bàsquet de Menorca, sinó que volem ser també d'alguna manera un actiu perquè ells també ens utilitzin a nivell doncs, dels seus jugadors, dels seus, el córner, com explicava ara el Manolo, i amb altres tipus d'actius que pensem que podem utilitzar. No,
0: no serà només una vinculació temporal, sinó que entre part de tota una estratègia, com dèiem, de relament. No? Hi haurà més col·laboracions amb l'Illa o no?
11: Sí, sí, aquest és un primer pas i estem evidentment oberts i estem escoltant, ens estan arribant moltes propostes. Evidentment nosaltres estem acabant d'aterrar, com bé comentaves, sí. I per tant hem de ser també una mica curosos. I d'entrada aquesta primera... hem fet aquest primer pas que pensem que l'hem encertat perquè Mahó no deixa de ser doncs, terra de bàsquet, no? Uh-huh. I ens identifiquem molt amb un equip, una illa, no? Doncs pensem que Vinipreu pot ser el supermercat de la illa.
0: Sou, com dius, és una gran família que arriba aquí ara de la mà de Vinipreu i ja ho du en el propi nom, no? Vinipreu. No sé si amb aquest aspecte, el fet d'aquest desembarc de Condis aquí a Menorca de Samar de Vinipreu farà que els preus prèviament variïn o no?
12: Sí, de hecho ya ha habido una estrategia nueva comercial basada en varios puntos. De momento, bueno, hemos bajado un 5% los precios a nivel general y un 10% en marca de fabricante. Uh-huh. Mejora de la calidad y amplitud de surtido con muchísimo más producto para nuestros clientes, sin perder de vista los productos de proximidad. Y un surtido fijo de oferta de más de 300 productos quincenales en promoción.
11: Després, amb la marca pròpia, també cal destacar que nosaltres doncs, tenim una marca pròpia bastant potent. I aquesta baixada de preus amb la marca pròpia encara es notarà més. Estem al voltant d'un 10% amb la marca pròpia.
0: La gent valora aquesta proximitat, valora el producte local, però també valora una miqueta aquesta part de l'economia, que al final estem en un context de vegades no d'inflació, de situació econòmica complexa,
11: exacte.
0: I tothom valora
11: molt
0: també
11: necessari.
0: Aquesta part. Estem avui, de fet, aquí en aquest centre comercial de Vinipreu, és gairebé l'únic centre comercial que hi ha aquí a Menorca, un indret on, a part d'anar a comprar, pots venir a menjar, pots venir a comprar uns llibres o altres coses. Quin és el futur d'aquest centre comercial?
12: Pues la idea siempre nuestra es seguir adaptando las necesidades de los clientes y seguirá siendo sin duda un punto referencial en toda la isla, ¿vale? Nos adaptamos a las nuevas necesidades, con nuevos productos, nuevas secciones y siempre intentando dinamizar el centro comercial.
11: Al final és l'únic centre comercial de la illa. Quan nosaltres vam començar doncs, a conèixer Vinipreu i ens vam trobar doncs, amb aquest centre que, com bé dius, també ens serveix molt per fer aquest tipus d'activitats com la que farem demà, uh-huh. I això és un luxe. Ja m'agradaria a mi a Condis tenir un espai com aquest a Catalunya per poder fer, i al final això nosaltres l'hem d'aprofitar perquè és un lloc també de social on ara aquí estan passant moltes persones que coneixen el Manolo, que et coneixen a tu, i això per mi és el que acaba fent aquest arrelament que dèiem, no? Vull dir, formem part, evidentment, de la vida social de la illa.
0: Uh-huh. Una festa aquesta de demà, després em xerraré amb més deteniment, però bueno, era també una manera de reformar aquest vincle amb la cultura, amb les tradicions de Menorca, no?
11: Sí. Jo serà les primeres festes de Gràcia que gaudeixo i encantada si m'hi envien cada any, i no només a les de Gràcia, sinó perquè veig que la illa, que Menorca és una illa que jo només havia vingut a estiuejar, per exemple, uh-huh. I ara estic veient que té molta vida durant tot l'any.
0: Exacte.
11: Nosaltres no volem estar de només la temporada alta, sinó que volem ser doncs, un referent durant els 12 mesos, que és el que té l'any, no? I pels menorquins.
0: Com així Condis decideix comprar una marca, una cadena com Vinipreu aquí a Menorca, no? Perquè a vegades potser, o sigui, Condis encara no havia desembarcat a Menorca,
11: sí,
0: no?
11: Sí, al final, bueno, Condis, per qui no ens coneix tant, fa 65 anys que estem al mercat. Nosaltres doncs estem centrats només a Catalunya i Andorra, tenim més de 740 botigues, però el model que vam trobar, model de negoci de proximitat, que aposta pel producte fresc, de qualitat, són uns valors que són ja els nostres inherents, no? En el nostre ADN també portem tots aquests valors. I per tant va ser com senzill, perquè era com replicar una mica el que ja estem fent doncs, a Catalunya. I per nosaltres doncs, això és més senzill, tot i que aquí el Manolo igual em diu, bueno, senzill. Hem intentat aquests primers 3 mesos escoltar molt, evidentment, els equips, que sense ells això no rutlla, perquè estem a una distància, estem en una illa i estem separats. Hem intentat molt escoltar també els proveïdors, el que ens diuen. Hem intentat, sobretot, escoltar el client, no? Qui entra per la porta, què espera de nosaltres,
0: exacte.
11: No?
12: Tengo que añadir que el trato personal de todos los departamentos de Condis desde el primer día ha sido espectacular, mostrándonos confianza, dándonos las herramientas que necesitamos y nada, agradecer toda esta confianza que han depositado en nosotros y bueno, genial.
0: Nova etapa i reptes de futur, com definiríeu aquest repte que ve per davant ara?
11: Mira, a mi m'agrada molt dir que Vinipreu segueix sent Vinipreu, que l'essència és la mateixa i l'únic que intentarem des de Condis és impulsar una mica més doncs, aquest projecte perquè aquesta nova etapa, doncs, per tots, començant pels col·laboradors però evidentment també per la clientela, doncs, sigui una etapa doncs exitosa.
0: I un deseo para el futuro, Manu?
12: Pues bueno, de momento los dos primeros meses han sido muy buenos, entonces que todo siga en esa línea, ¿vale?
0: Molt bé. Lourdes Bullic, cap d'Assumptes Públics i Comunicació de Condis i Vinipreu, Manuel Olmo, coordinador de Vinipreu Menorca, moltes gràcies als dos.
11: A
0: us deixem fer feina, que sé que en teniu molt, nosaltres continuarem amb més oi por oi. Fins ara.
11: Gràcies per
12: tot. Gràcies per tot.
13: 95.7.
14: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
15: Búscanos en beds.es.
16: Desde Clínica Activa Menorca os deseamos felices fiestas de la Mar de Deuda Gracia. En Clínica Activa te ayudamos a aliviar el dolor, recuperarte de una lesión y mejorar tu calidad de vida con fisioterapia especializada, rehabilitación y ejercicio terapéutico apoyados en tecnología de última generación. Recuerda que estos días de fiesta tendremos horario especial, así que reserva ya tu cita para empezar a sentirte mejor. El día 7 cerramos por la tarde, el día 8 permaneceremos cerrados y el día 9 por la mañana. Te esperamos en Clínica Activa Menorca.
17: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
18: Aquestes festes d'amor, deixa't sorprendre pels Mirador d'Esport. Gaudeix del nostre menú degustació especial per només 45 euros, amb una selecció de sabors pensada per celebrar les festes com es mereixen, amb unes espectaculars vistes d'esport d'amor, disponibles dies 7, 8 i 9 de setembre. Més informació i reserves a reserves@restaurantmiradordesport.com. Mirador d'Esport, el sabor de ses festes amb ses millors vistes.
19: Celebrem la nostra festa, celebrem les nostres tradicions, celebrem el nostre poble amb les festes de Mahó. Els placers i placeres de la plaça us desitgen unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. I recordar-vos que dia 7 tindrem obert fins a les 2 del migdia i dia 8 el mercat estarà tancat.
20: A les Balears, massa gent viu al carrer, en cotxes o habitatges precaris, però no sabem quanta. Ajuda'ns a comptar, perquè tothom compti. Apunta't abans del dia 16 a recompte.org. Una iniciativa de la UIB i la xarxa per la inclusió EAPN.
0: Les 12:39 minuts, continuem aquí en directe al centre comercial Vinipreu de Mo. És un moment per fer una aturada al nostre Vinipreu i Menorca i obrir la part més informativa del nostre programa. Jordi Rivera, endavant.
21: Hoy por hoy, Cadena Ser.
22: Comencem aquí el repàs informatiu. El pas de vehicles haurà de tornar a la plaça d'Esbós de Ciutadella. La justícia ha desestimat el recurs presentat per l'Ajuntament contra la sentència que deixava sense efecte la reconversió en zona de vianants d'aquest espai. Després d'aquesta resolució d'un jutjat del contenciós administratiu, la via judicial queda tancada i el consistori haurà d'acatar l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per reobrir la plaça al trànsit rodat. La decisió dona així la reobertura de manera parcial al recurs d'apel·lació interposat per un grup d'empresaris del municipi. L'Ajuntament de Ciutadella ja ha anunciat que acatarà la decisió judicial, tot i que no la comparteix i continuarà treballant per recuperar la plaça d'Esbós com un espai destinat a les persones. Maria Jesús Begú és la batlessa de Ciutadella.
23: És una decisió que no podem compartir, perquè no va a favor del bé general de la ciutadania, ni dels ciutadans i ciutadanyanques, ni dels visitants. Durant 14 mesos crec que ha quedat més que demostrat que el bord per les persones ha estat un èxit.
22: El compliment de la resolució comportarà tornar a habilitar els aparcaments de la plaça d'Esbon que s'havien destinat als vianants. Aquestes places seran de lliure disposició. També es recuperaran les zones de càrrega i descàrrega que existien anteriorment. Pel que fa a les terrasses dels establiments de restauració, les llicències d'ocupació de la via pública hauran de ser revocades en compliment del manament judicial. I l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles Balear ha carregat durament contra l'aprovació al Consell de Menorca de la reforma de la llei de la reserva de biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El seu president, Cristóbal Herrera, considera que la regulació és il·legal, vulnera la llibertat de circulació i no resoldrà els problemes de mobilitat.
1: Seguimos pensando que estas regulaciones son ilegales y es que además no van a solucionar el problema que dicen querer solucionar, que es los problemas de movilidad. En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
22: Des de la patronal critiquen que s'apunti directament al sector dels rentacars sense aportar estudis de càrrega rigorosos ni abordar les manques estructurals del transport públic i els aparcaments. El Consell Insular de Menorca ha posat en marxa una campanya d'inspeccions als allotjaments turístics de l'illa per verificar que compleixen amb les mesures obligatòries d'estalvi d'aigua. El Departament d'Ordenació Territorial i Turística revisa tant hotels com habitatges vacacionals per comprovar la presència de reductors de cabal a les aixetes i cisternes amb doble polsador. La normativa balear d'eficiència en l'ús de recursos fixava el maig de 2024 com a data límit per la implantació total d'aquests sistemes. Per tant, el seu incompliment s'enfronta ara a sancions tipificades com infraccions greus. La consellera de Turisme, Núria Torrent, ha subratllat que la situació dels recursos hídrics a Menorca exigeix la màxima responsabilitat i que el sector turístic ha d'assumir la seva part per garantir un ús eficient de l'aigua.
2: La situació de l'aigua a Menorca exigeix responsabilitat per part de tothom. Per això estem comprovant que el sector turístic, hotels, apartaments, turisme rural i també els habitatges de lloguer vacacional compleixin les mesures d'eficiència en surt de l'aigua que estableix la llei de turisme de les Illes Balears. Els terminis per implantar aquestes mesures ja han vençut i el seu incompliment es considerarà una infracció greu. En un moment en què la disponibilitat de l'aigua és una de les principals preocupacions de Menorca, des del Consell Insular han de garantir que aquestes mesures s'apliquen de manera efectiva.
22: I la plaça d'Espins de Ciutadella acollirà avui i demà una nova edició de la Fira del Producte Local. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament reunirà artesans de tota l'illa per promocionar el producte de proximitat tant entre els residents com entre els visitants. A la fira s'hi podran trobar des de productes agroalimentaris com mel, vi, formatge i oli fins a treballs de joieria, ceràmica, encès i eines d'araner. L'oferta es completarà amb un variat programa d'activitats per tots els públics, com per exemple un concert amb Eva Pons Trio. El tinent davant, la Llorenç Farré, explica els objectius de la fira.
3: Una fira que el que pretén és, durant dos dies, que hi hagi una mostra de producte fet a Menorca, 100% producte fet a Menorca, amb activitats diverses i, a més, amb demostracions.
22: La fira obrirà divendres de 7 a 11 de la nit i dissabte en horari de matí i tarda. I els esports del bàsquet Menorca juga avui vespre el seu primer partit de pretemporada i ho farà davant d'un dels equips més potents d'Europa, el París Basketball. El maig serà a les 8 del vespre a Vintaufa. Els aficionats menorquins tindran l'oportunitat de conèixer bona part del nou planter, però també jugaran a les ordres de Javi Zamora alguns reforços. Amb l'equip menorquí jugaran Pol Figueres, Sasha Svetkovic, Kyle Grilly, Adams Keibel, Wildens Lebeck, Noah Haaland, Iñaki Ordóñez, Diosdado Crone, qui estarà cedit aquesta temporada, Manu García i Golden Dike com a reforços, i també podrien saltar la pista Adam Solaman Martí i algun jugador de l'Alcázar, al club vinculat. També hi haurà un París Basketball actual subcampió de la Lliga Francesa i equip que disputarà l'Euroliga. Javi Zamora explica el potencial dels seus rivals d'aquesta nit.
13: Y este año pues un duelo internacional con algunos de los mejores jugadores de Europa,
4: que evidentemente tiene una connotación más de preparación, de traer un básquet a Menorca diferente, de poder vivir aquí y disfrutar de jugadores que son de lo mejorcito, ¿no? que puede haber en el baloncesto europeo.
22: I per acabar, en pàdel, Gemma Tiahí del Fibrea disputen avui divendres els quarts de final del PU de Madrid. S'enfrontaran a Alex Salazar i Aranzazuo Soro. Tornem aquí la connexió amb els nostres companys que estan fent aquest programa especial.
0: Moltes gràcies, Jordi. Continuem aquí en directe al centre comercial de Vinipreu. Fem una breu aturada per la publicitat i tornem amb més convidats.
5: 95.7

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
1: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viñancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
3: S'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Toyo Pons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Maó. Molt bones festes de Gràcia.
4: Protección contra incendios, alarmas de intrusión para evitar robos, cámaras de videovigilancia para tener todo controlado a cualquier hora del día, desde cualquier parte del mundo mediante tu teléfono móvil. Todos estos servicios y más en extintores y alarmas Gabriel Ayés, en Avenida Central, Parcela 10, Nave 2 del Polígono Industrial de San Luis. Teléfono 971-35-1420. Desde Gabriel Ayés, buenas festas de la Mare de Déu de Gràcia. ¿Cansado de cargar garrafas? No cargues más botellas de plástico. No recicles más plástico y no te quedes sin agua. H2O Menorca, especialistas en equipos de osmosis en toda la isla. Disfruta de agua osmotizada pura, directa de tu grifo, con la máxima calidad y comodidad. Visítanos en h2omenorca.es. Tu empresa local de confianza en Mahón desde 2006 os desea buenas festas de la Mare de Déu de Gràcia. En H2O tenim la solució. Quin ball! La llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
5: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapisos. En sa qualitat i es preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb sa llista Didasco a Vini Maimut 3 del polígon de Mahó. El teu aliat cada tornada a l'escola. Escola d'Adults de Mahó i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mahó i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
6: Les 12:49 continuen aquí en directe al centre comercial de Vinipreu, que estan de celebració, estan de festa, so fa olor a Gràcia. Aquest és el lema d'aquesta festa que es prepara demà, i un dels protagonistes d'aquesta festa que tindrà lloc, com dèiem, aquest dissabte, és en Pau Cintes, el nostre gran xef. Pau, molt bon dia.
7: Bon dia, què tal, com va?
6: Molt bé. Una festa, sé que t'has volgut tu també sumar, amb un show cooking demà matí a partir de les 11, no?
7: Exacte. Uh-huh. Sí, mira, me van fer la proposta i jo, la veritat, que tot el que sigui promocionar la gastronomia de festes i amb el producte que també tenen aquí Vinipreu, jo sempre m'hi trobaran al costat, en qualsevol, i la veritat que me fa molta il·lusió. Són dues receptes molt, molt clàssiques, molt menorquines, que cada una ve d'un origen totalment diferent, i jo crec que ens ho passarem molt bé i també podrem fer un tast que aquestes dues coses fan olor gràcia també, no?
6: Podem desvetllar quines són aquestes dues receptes o no?
7: Sí, farem una receta de pastissets, la receta de sàvia, aquesta que ha dut en poc la seva, és lleugerament modificable sempre, però amb un mínim comú múltiple sempre, no? I després farem una recepta de carquinyols, que potser és una cosa que la gent no fa tant a casa, però que també és molt bo de fer. És una recepta en base d'ametlla i que també per tenir, la podem fer un quants de dies abans, i res, després dissabte tothom, després de show cooking, em prepararò per dilluns tenir-los a punt per rebre gent a casa.
6: Menorca té una gastronomia àmplia i molt rica, i sobretot té una gastronomia molt, molt centrada també amb els productes de festes, doncs, de celebracions tan religioses com més festives. Aquestes festes no deixen de ser, també ho teniu, un origen religiós, però sí que hi ha una cuina molt vinculada, no?
7: Sí, totalment. Jo crec que tenim una gastronomia de festes en cada festivitat durant l'any que és impressionant, i potser sí que cada vegada hi ha més gent que els compra potser fetes, que també està bé, que els forts també han de viure, però jo crec que s'ha perdut un poc fortalesa a casa i per això amb aquestes mostres de cuina, amb aquest show cookings, volem veure que aconseguim quatre productes bàsics, com ens aconseguirem aquí, anarem a fer la compra just abans aquí en el minipreu mateix, després ho podem preparar i tampoc no és tan complicat. Llavors, a més, això com comentaves, que són de caire religiós, sí, el que passa és que justament tenim, en aquest cas, tenim dues receptes que venen de dos orígens completament diferents, no? Com Menorca ha estat dominada històricament per tots, la recepta d'escarquinyols justament és una recepta més d'origen àrab, és una recepta super en base d'ametlla, segurament abans es farien amb un poc de mel, en més de sucre, que és en el que s'emprava. Llavors, és una recepta que no té gens de greix, en canvi, les receptes religioses que es van fer una mica després de la reconquista, diguéssim, totes empren el seu de porc, com els pastissets, no? Que duen una gran quantitat de seu de porc per reivindicar, perquè els musulmans, òbviament, no en poden menjar. Llavors tenim dues receptes que cada una

0: gin xuric. No brindaríem amb gin xuric, no?
1: Probablement.
0: Amb un aiguardent, amb una altra cosa. Vull dir que tot, ses festes també, tot això rebull i tot això també ho hem de posar en valor, no?
1: Està clar que aquesta gastronomia de festes, no sé si té més a veure amb els dolç que amb el salat, o no? Hi ha una miqueta de tot.
0: Bueno, jo crec que hi ha una miqueta de tot. Es ve que el dolç sempre és el que sol ser més... ho solem tenir més de per mà, no? Normalment les coses dolces aguanten més temps, els podem fer més temps, es conserven millor. Llavors, clar, si nosaltres hem de fer per dilluns, que és gràcia, sí, clar, hi ha molta gent que ja no es posarà a cuinar. Llavors són coses que normalment ho podrem deixar fet dissabte i diumenge i mos aguantarà bé durant les festes, però jo crec que això també influeix en certa manera. Però bueno, després de receptes salades jo crec que també hi ha infinitat que et segueixen fent, i hi ha alguna que sí que està una mica més perduda, però també jo crec que la nostra feina és intentar de recuperar i que es facin, i també jo crec que és el més polit de les festes, més enllà de cavalls, que òbviament són els protagonistes, pues quan vas entrant a les cases, hi ha moltes cases que ja vas a menjar una canya de sobrassada, o vas a menjar un cipi amb fesols, o vas a menjar una cosa d'aquestes, que jo crec que això també ho fa molt especial de les festes, i tots m'ho en recordam, o d'aquella sobrassada, d'aquell pagès que tenia, que vas anar dins la cotxeria no sé on, i això, jo sobretot faig un recorregut de les cases que he anat en cada cosa que me quedaria de cada casa, no? I jo crec que és una cosa molt podrida també de les festes.
1: Xerraves ara de fer-ne difusió de la cuina, del patrimoni gastronòmic de Menorca. Tu vas ser jove xef europeu l'any 2022. Un poc com t'ha canviat la vida des de llavors?
0: Bueno, Menorca, això, jo crec que va tenir un reconeixement que va ser molt bo, que va ser la denominació com a regió europea de gastronomia, i és un poc bàsicament el que xerram, que és per posar en valor aquesta gastronomia que tenim a Menorca, amb un gran ventall de producte gràcies a productors que hi fan feina. Vull dir que sense ells, Menorca és una illa molt petita, que tenim molt de producte en molt poc temps. Llavors, per això tenim molt, a part de tota la història aquesta gastronòmica que teníem, a part tenim, quan ve un producte ve molt de cop, llavors tenim infinitat de receptes amb un mateix producte. Llavors jo crec que per això també Menorca va ser declarada regió europea de gastronomia, no? Perquè tenim un receptari que amb un mateix producte potser tenim 20 receptes, tant històricament, no? Sobretot a partir del segle XVII-XVIII, que és quan hi ha tots els receptaris importants de Silla, i jo crec que per això té un valor important. Això com ha canviat? Bueno, jo crec que això personalment m'ha fet veure que Menorca té un ventall d'ingredients i de despensa molt... I de gent que hi fa feina perquè això sigui possible, molt més del que ens podríem imaginar, no? I quan tu vas descobrint i quan vas cercant per poder-ho servir després en els teus clients en el restaurant, això te fa pensar i te fa valorar molt més la feina d'aquesta gent, que és un poc el que jo crec que hauríem de fer tots. I després, professionalment, òbviament, m'ha donat una visibilitat que jo agraeix molt, i que per això també me fa que avui pugui ser aquí, i que com, bueno, que empreses com Vinipreu continuen jo per poder fer aquest show cooking, no?
1: T'agraïm moltíssim que hagis estat avui aquí amb nosaltres. Demà te tindrem en directe a partir de les 11 amb aquest show cooking aquí des del centre comercial de Vinipreu. Moltíssimes gràcies, Pau, que vagi molt bé, i ens veiem en aquestes festes.
0: Moltíssimes gràcies, bones festes.
2: 95.7 Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
4: Cas Matalasser, els especialistes en descans a mou. Matalassos, somiers, coixins i, el més important, atenció personalitzada. Cas Matalasser, al carrer del Carme i a colchonesmenorca.com, us desitja que aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia arribin amb salut i alegria a ca vostra. Cas Matalasser, des de 1954, obsessionats amb el teu descans.
2: Desde Clínica Activa Menorca, os deseamos felices fiestas de la Mar de Déu de Gràcia. En Clínica Activa te ayudamos a aliviar el dolor, recuperarte de una lesión y mejorar tu calidad de vida. Con fisioterapia.

0: terapia especializada, rehabilitación y ejercicio terapéutico, apoyados en tecnología de última generación. Recuerda que estos días de fiesta tendremos horario especial, así que reserva ya tu cita para empezar a sentirte mejor. El día 7 cerramos por la tarde, el día 8 permaneceremos cerrados y el día 9 por la mañana. Te esperamos en Clínica Activa Menorca.
1: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
2: Aquestes festes de Mo, deixa't sorprendre pels Mirador d'Esport. Gaudeix del nostre menú degustació especial per només 45 euros, amb una selecció de sabors pensada per celebrar les festes com es mereixen, amb unes espectaculars vistes Esport de Mo, disponibles dies 7, 8 i 9 de setembre. Més informació i reserves a reserves@restaurantmiradordesport.com. Mirador d'Esport, el sabor de ses festes amb ses millors vistes. Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye en Alaior, avui y siempre amb tu.
3: Arribant ja al punt de la una del migdia, és moment ara per la informació. Aquí a la cadena SER, nosaltres tornem d'aquí 5 minutets amb més Hoy por en Menorca. Fins ara.
4: Es la una, las 12 en Canarias.
5: Marlaska abre otro frente ahora con los jueces. La Audiencia Nacional respalda a la magistrada que pidió a la policía el informe sobre la entrada masiva en Ceuta. A Marlaska no le gustó que la jueza pidiera a los agentes que no elevaran el contenido de los informes a sus superiores.
4: Hora 14. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos con Ceuta. Noticia un día más, pero antes de nada, la foto a esta hora está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda está defendiendo ante las comunidades autónomas las bondades del nuevo modelo de financiación para las autonomías. Esta propuesta se somete este mediodía a votación en una reunión en la que destaca una silla vacía, la silla vacía de Madrid. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la mesa circular en la que se reúne el ministro de Hacienda con las comunidades autónomas está la bandera de Madrid, pero la silla que debería ocupar la consejera Rocío Albert está vacía.
7: La Comunidad de Madrid no ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo único que se va a votar es el pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas. Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras.
6: Esto es lo que dice la consejera madrileña en un vídeo remitido por su departamento. Sí están en la reunión el resto de comunidades que están ahora mismo respondiendo a la propuesta que ha hecho el gobierno, una propuesta que piden que se retire porque le acusan de no haberla negociado, pero pese a todo esto es una propuesta de reforma que va a salir adelante con los votos del gobierno de Cataluña y de Canarias.
5: A partir de las 2 volvemos con Jordi Fàbrega para conocer la última hora de este encuentro. Pero un día más el foco principal sigue puesto, como digo, en Ceuta, en esos informes sobre el origen de la crisis que ha pedido la jueza y en concreto en el nuevo problema para Marlaska que ha supuesto la crítica a esta magistrada que se llama María Tardón. Ella pidió a la policía el informe que tanto revuelo ha suscitado y le exigió a los agentes que lo que hicieron no avisaran a sus superiores. Marlaska se quejó de eso ayer ante el Poder Judicial y esta mañana la Audiencia Nacional le viene a decir a Marlaska que no se meta en la independencia de la justicia. Sobre esto último, choque del ministro del Interior. Ha hablado Cuca Gamarra en Antena 3.
8: Lo que es absolutamente vergonzoso es el ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad y el ataque a los jueces. Y en este caso, por parte del propio ministro Marlaska, que hace mucho tiempo debería de haber dejado de ser ministro de Interior.
5: Marlaska, problemas con Robles y ahora también problemas con los jueces.
4: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
5: Hora 14 a la 1 y 2, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los planes de Volkswagen de suprimir 50.000 empleos a escala internacional siembran dudas sobre el futuro de la marca SEAT, pero está upando a la compañía en bolsa. Después de semanas y semanas de caída, esta mañana la multinacional del automóvil está subiendo un 5%, Pablo Anzola.
10: Buenas tardes, y los inversores reciben con cierta sensación de alivio ese plan de reestructuración que, sumando los despidos anunciados anunciados hace unos meses contempla un total de casi 100.000 salidas. Las acciones de Volkswagen están aplaudiendo ese plan, están repuntando hasta ahora un 6% y dan fuerza, por cierto, a otras como Porsche o Infineon, que están también subiendo con fuerza dentro de la bolsa alemana. Pero lo decías, esta reacción llega después de un año rojo para la compañía en bolsa. Las acciones del mayor grupo automovilístico de Europa acumulan una caída de casi el 25% desde que empezó este año.
9: Además, en Barcelona, una mujer ha sido detenida por estar relacionada con la muerte de un bebé en San Adrià de Besòs. Radio Barcelona, Gisela Rodríguez.
11: Buen día. Sucedió el miércoles cuando hacia la una del mediodía una persona alertó a los Mossos que había encontrado una bolsa de plástico llena de sangre en el rellano de un bloque de viviendas en el barrio de la Mina. Cuando los agentes llegaron, vieron que dentro había el cuerpo de un bebé. Su edad no ha trascendido. La investigación policial se centró en determinar si había o no indicios de criminalidad.
5: Y nos quedan los deportes. Con Sonia Luz.
12: ¿Qué tal, Javi?
5: Bien cargaditos hoy, ¿eh?
12: Mucho deporte hoy, además deporte del bueno, porque hoy comienza la cuarta jornada de Liga con el partido Betis-Real Madrid a las 9 de la noche en directo en Carrusel. Mañana tenemos tres partidos más, Villarreal Deportivo, Rayo Racing, la Liga ha desestimado la solicitud de aplazamiento del Rayo, y el Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, con Julián Álvarez en la lista colchonera y este mensaje de su técnico Simeone.
13: Para mí la vida está llena de oportunidades. Esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender y que nosotros lo veamos feliz.
12: Además, en el sorteo de la Champions femenina, el Barça va a jugar contra Arsenal, Bayern de Múnich, París FC, Roma, Servette y Coge, y el Real Madrid contra París Saint Germain, Bayern, París FC, Roma, Inter de Milán y Manchester City. Y más allá del fútbol, te decía, mucho deporte. En baloncesto, la selección debuta en el Mundial femenino contra Alemania a las 6:45. Esta tarde noche tenemos partidos de Alcaraz y Mérida en el Abierto de Estados Unidos de tenis. En unos minutos va a terminar la primera sesión libre en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y tenemos en marcha ya una nueva etapa en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 192 kilómetros entre Almuñécar y Loja, los primeros 20 que están circulando a una velocidad tremenda, 54 kilómetros de promedio, 4 ciclistas en fuga, un minuto de ventaja sobre el pelotón. En breve tendrán que afrontar la subida al primer puerto de la jornada 1 de primera categoría.
12: Gracias, Borja. El final de etapa, como siempre, Casal, en Ser Más y en YouTube.
5: Y no mira a nadie, pero alguien se va a ir de vacaciones aquí con mucho calor.
9: Sí, algunos se van de vacaciones, no sé por qué lo digo en tercera persona, Casal, y hasta ahora entran en aviso por altas temperaturas un total de 15 comunidades, casi todas, 13 en aviso naranja. Va a hacer muchísimo calor este viernes en Andalucía, prácticamente en todas las provincias, o llegan o rozan los 40 grados, también en Toledo, Ourense, Teruel, o te voy a decir un nombre más, Valladolid.
5: Valladolid, qué casualidad. Gracias, Lébana. Regresamos a las 2, la una en Canarias.
4: Hora 14, el láser. Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón extra piel de sapo por solo 99 céntimos el kilo, un 33% más barato. Sandía Fashion por solo 1,19 euro el kilo, un 33% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
15: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
16: S'atraquen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Mahó es vesteix de llum, tradició i alegria. Des de Disnura volem desitjar-vos que els cavalls, la música i el bon ambient ens facin viure moments inolvidables. Bones festes de Gràcia de part de tot l'equip de Disnura.
17: Más baloncesto europeo, más música internacional. Torneo Estrella Damm Ciutat de Mahó, 4 de septiembre a partir de las 20 horas. Básquet Menorca, París Basketball y concierto de Avalanche con Isaac Mascaró. Partido de presentación contra todo un campeón de la Liga Francesa y la mejor música de baile en directo. Información y venta de entradas en basketmenorca.com. Estrella Damm Ciutat de Mahó con Básquet Menorca y Turisme de Menorca. Creixem en tu, una illa, un equip.
18: està de festa i UB Guerrero, de celebració. Feim 25 anys llogant la millor maquinària per a les teves obres i reformes. Generadors, plataformes elevadores, bastides, tenim de tot. Gràcies per confiar en UB Guerrero aquest quart de segle. Bones festes, Mahó.
19: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
20: A WeBuild Menorca fem molt més que vendre cases. T'ajudam a trobar la teva casa ideal. A WeBuildMenorca.com tenim una àmplia oferta de propietats encantadores. Som especialistes en reformes i t'assessoram amb tot el que necessitis. L'equip de WeBuild Menorca, amb Eva Muñiz al capdavant, us desitja unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
3: La 1:09 del migdia, continuem aquí en directe al centre comercial Vinipreu. Això fa olor de Gràcia. Demà tenim festa grossa aquí a Vinipreu i avui ho celebrem amb aquest programa en directe, aquest especial de festes. I ho fem amb el nostre proper convidat, un home de bàsquet, una illa de bàsquet, una empresa Vinipreu també que s'ha volgut vincular amb el bàsquet. Deixeu-me que us presenti en Miqui Ortiz, director general del Bàsquet Menorca. Miqui, molt bon dia.
21: Bon dia, què tal?
3: Molt bé. Amb ganes de festa, sí, no?
21: Sempre, un poquet més ara, com tancar, no?, assistiu, que gràcia.
3: I amb un calendari que avui mateix ja marca data important per al bàsquet Menorca. Primer partit de pretemporada, torneig Ciutat de Mahó, rival d'altura, festa després amb Avalanche. Bueno, déu-n'hi-do. Com estan els preparatius per tot aquest inici de temporada?
21: Sempre són molt intensos, no? Assistiu, preparar una temporada intensa com serà aquesta. Ciutat de Mahó sempre és un poc estret de sortida d'una la nostra temporada, juntament amb els nostres aficionats, despertar il·lusió d'aficionats, socis i altres que esperem despertar també durant tota aquesta temporada.
3: Un rival de nivell avui és París Bàsquet. No sé si per la vinculació que té últimament Menorca amb França o no, però està clar que estem serant el campió de Lliga de França, d'un equip d'Eurolliga de bàsquet. Com et gestiona per poder dur un equip així a Menorca a jugar aquest torneig?
21: Bueno, pues, evidentment no és senzill. Hi ha uns requeriments que normalment aquest tipus d'equips te demanen, perquè no deixa de formar part de la seva preparació davant una temporada també super exigent. Estem xerrant d'equips que juguen quasi 90 partits durant tota la temporada. Que dius tu, que coincidint la nostra vinculació ara mateix en França, que arribés l'oportunitat, pues, evidentment no la vam poder deixar escapar, vam posar tota la carn en l'assador, com aquí diu. S'ajuda de Turisme de Menorca també en aquest sentit ha estat fonamental i també dir-ho, la predisposició de París Basketball de també voler venir a Menorca a fer la seva preparació, no? Certament, han estat moltes setmanes de feina, però que ara mateix està tot bastant engranat i molt contents.
3: Tenim entrades encara a la venda, no?, per avui vespre mateix.
21: Exacte. Sí, tant per partit com per el concert.
3: Un concert també després que acabarà de fer aquesta festa més rodona, ja ho heu fet altres vegades, no? És aquesta festa del bàsquet, aquesta illa de bàsquet que és Menorca, comença amb aquesta bona festa que a més a més és per l'údia de festes d'amor, per tant tenim tots els ingredients perfectes, no?
21: Tal qual, és a dir, l'any passat ja vam emprar aquesta fórmula, no?, de partit amb concert. En aquell moment vam jugar amb Joventut i amb Pèl de Gall. Aquest any crec que París Basketball i Avalanche ho hem arredonit de tal manera que sempre m'ho fa una mica mica de por, no? Perquè acabàvem us posant
3: els nivells més amunt, clar.
21: Exacte.
3: Vau dur al Madrid fa uns anys,
21: exacte,
3: també, no?
21: Exacte. Pues, i què farien aquí? Doncs pues no ho sé, però algú faran segurament. I amb Avalanche també, amb Nissà, que ha estat un gust fer feina, el seu entusiasme també m'ho ha ajudat moltíssim, que segur que serà un final de festa espectacular.
3: Van xerrant amb ell, nosaltres fa uns dies ens explicava la il·lusió també de poder participar, un projecte musical seu que ha tingut més èxit fora que dins, no? Moltes vegades, i per ell era una oportunitat també única participar d'aquesta festa del bàsquet d'avui vespre. Com tenim la plantilla? La tenim tancada o no?
21: Bueno, ara en moment som 11
3: jugadors, no?
21: 11 jugadors, com sabem, Slotter s'incorporaria a partir de novembre, en Jerónimo esperem amb tots els temes burocràtics que segueixen el seu curs, però no són senzills. Anem a veure si temporalment s'ha de fer qualque incorporació, però bueno, en aquests moments la plantilla aixequés, gràcies a els juniors de Salcàsser que ens estan ajudant moltíssim a completar els entrenaments amb qualitat, uh-huh. I després també, evidentment, amb en Golden i en Dios Teado que ens estan ajudant també en aquesta pretemporada.
3: Uh-huh. Una plantilla d'aquesta nova temporada il·lusionant, jo sé que me diràs que l'objectiu segueix sent el de sempre, aquesta permanència, que és poder fiançar aquesta plaça a l'Epoch, perquè si deixar descens, me diràs que potser no és objectiu bàsic, no?
21: O sí? Som ambiciosos.
3: Som ambiciosos?
21: Això és el de sempre, no? Descens, evidentment, seria utòpic, no? Uh-huh. Però, ostres, l'any passat va ser una temporada molt, molt xula, no? Molt guapa. La vam viure amb molta intensitat, però també amb moltíssima il·lusió al costat de sa nostra gent, no? Ens agradaria tornar a jugar play-off descens a CB, evidentment.
3: Va ser un regal, jo crec que per tots els aficionats del bàsquet, no poder tornar a viure després de tants anys un play-off descens a CB, no?
21: Després de 14 anys, doncs pues, uh-huh. Sí, i no tots...
3: És primer del nostre club.
21: És la millor temporada històrica, no? Doncs pues anem a intentar a repetir, serà molt complicat, serà una temporada... Anem a pas a pas, no? Uh-huh. Partit a partit, que al final crec que també ha estat un poc la fórmula del nostre dia a dia, cercar resultats ara mateix. Anem a fer una bona feina perquè els resultats siguin el millor possible, no? I jo crec que els resultats de l'any passat van ser el resultat d'una molt bona feina durant tota la temporada.
3: Una plantilla que no sé si està bé comparar l'ensa de l'any passat o no, però jo crec que és més completa, amb un joc interior bastant més, més fort. L'any passat hi havia una línia exterior molt potent, aquest any potser està més equilibrat, no?
21: Anem a veure, jo crec que a nivell de línia exterior no hi ha tant de noms, però hi ha jugadors amb moltíssima qualitat que jo crec que m'ho sorprendran a molts els jugadors que hem fitxat, i interiorment, doncs sí, són físics privilegiats, uh-huh. Jo que he estat ara mateix aquests dies, quan els rebíem i ens han saludat, jo crec que en quant a presència física també hem guanyat.
3: Se guanya en presència física, se guanya també amb il·lusió, perquè estic segur que la gent té més ganes que mai de començar. Teniu campanya de socis en marxa, també.
21: Exacte.
3: Un poc com està el tema de la renovació d'abonaments?
21: Bueno, això és el de sempre, més o mancos. Està sent molt activa, sobretot ara mateix amb els propis abonats que fan canvis, millores de seient o millores de tipus d'abonat. Diguem que la campanya de socis sempre la començam després de les festes del món, no? Mm-hmm. Quan ja s'ha acabat l'estiu, no?
3: Exacte, s'ha tornat a la rutina generalitzada.
21: Exacte.
3: Sí.
21: Exacte.
3: I res, i un patrocinador que se'n va, però un patrocinador nou, que és Vinipreu. Vau ser durant molts anys Estia Menorca, tenia un vincle amb aquesta fundació, aquest vincle desapareix, però bueno, un poc com ha estat, com s'ha negociat aquesta sortida d'Estia?
21: Bueno, doncs, pues, la veritat és que ha estat per nosaltres un plaer. Les 8 temporades, van ser 5 temporades a Le Plata i les 3 que hem estat a Primera FEB. Nosaltres m'ho ha ajudat de per si ja teníem un ideari on la vessant social tenia moltíssim de pes. Jo crec que el moment de trobar-nos amb Bèstia ens ha ajudat a forjar aquesta identitat, no? tan marcada en quant a la vessant social, i no podem tenir més que paraules d'agraïment. Ara pues, anem a tractar-ho com una oportunitat de que la empresa que arribi i vulgui ser també patrocinadora principal ens ajudi a crear també una identitat entorn al projecte i, evidentment, que econòmicament també ajudi que l'AMU es faci créixer.
3: Un dels que s'incorporen en aquests patrocinis és Vini Preu. Per això estem aquí avui. Demà participeu també activament d'aquesta festa. Tindreu també una secció aquí on es podrà vendre el mercantatge de l'equip. Un poc com s'ha creat aquest vincle amb Vini Preu?
21: Pues va ser realment molt senzill. I una marca tan arrelada com és Vini Preu a Menorca, no? En aquest cas ara de la mà de Condis, vam començar a xerrar i va ser començar a comentar el nostre projecte i ens van tocar molt transversal tot, no? Amb la Lourdes, amb el Lucas, al final crec que ha estat intentar posar una primera llavor perquè això pugui ser més gros en un futur. I una de les coses que m'ho feia molta il·lusió era poder treure el merchandising de dins del pavelló, que només està obert els dies de partit o a la botiga online, i tenir-ho aquí a un punt extern. No? Pues bueno, serà una passeta més on els nostres seguidors puguin comprar Sant Pau més del Basc Menorca.
3: I demà teniu l'oportunitat també de t'ho dic als seguidors, m'estic referint als seguidors, tindreu l'oportunitat de poder veure els jugadors de prop aquí en aquesta festa de Vini Preu, aquesta Vini Preu fa olor a Gràcia. Els jugadors seran aquí aquest dissabte.
21: Sí, en duim uns quants, de molt grossos. Crec que hi ha diferents sorpreses disponibles per fer fotografies, per tot el tema d'autògrafos, i que tothom dugui la seva samarreta, li signaran, i serà pues això, un moment de festa que esperem que li agradi a la gent.
3: Estic segur que sí. Miquel Ortiz, director general del Bàsquet Menorca, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts de ràdio amb nosaltres.
21: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: 95.7.
1: En Menfis las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'Ara Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
22: Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
23: Eva, vine, te convido una pomada.
24: No, gràcies. Ho vull xalar tot aquestes festes. Per això en faré molt poques. I les poques que faci, les vull fer del Turronero, que són les més bones.
23: Tens raó. Són les millors de Mo. Anem al Turronero.
25: Hola, sóc en Víctor, del Turronero. Us desitjam unes molt bones festes de Gràcia.
26: Bones festes!
27: En Beltrán Gama deseamos a mahoneses y visitantes que disfruten de estos días de reencuentros y alegría. Y si por fin llega el invierno, recordarles que somos especialistas en estufas y chimeneas de la máxima calidad con el mejor asesoramiento profesional. Visítanos en beltrangama.com y en calle Bajolí 15 del Polígono de Mahó. Beltrán Gama vos desitja unas molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
28: Se
0: s'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Tollopons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Maó. Molt bones festes de Gràcia. A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
3: La 1 i 23 minuts gairebé, anem a fer una volta pel Museu de Menorca.
2: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
3: I el Museu de Menorca us convida a una conferència que tindrà lloc el proper dia 22 d'aquest mes, noves dades sobre el passat islàmic de Menorca, el descobriment d'una nova porta del castell de Sant Àgueda, les darreres excavacions arqueològiques i els treballs de consolidació que s'han promogut per part del Consell Insular de Menorca han tret a la llum nous descobriments en aquest recinte del castell de Sant Àgueda. Entre les troballes més destacades sobresurt la recuperació d'una nova porta d'accés a la fortificació, un descobriment que porta nova llum sobre aquest espai emblemàtic de la història de Menorca. Una conferència, la del proper dimarts, dia 22, a les 7:30 del capvespre, que portarà més llum, una conferència que correrà a càrrec de Carles de Salort, arqueòleg, Jesús Cardona, arquitecte, i Xisco Isbert, restaurador, directors tècnics d'aquesta investigació. Ja ho sabeu, teniu una cita amb el Museu de Menorca aquest proper dimarts, dia 22.
6: Hoy por hoy, Menorca.
7: Seguim xerrant de música a l'Hoy por Hoy Menorca. Xerrem ara de Ses Pedreres de Sostal de Lítica, que celebra aquest cap de setmana el Dia del Laberint, amb una programació que combinarà música espiritual, sons ancestrals i una performance al laberint vegetal. Les activitats es concentraran aquests propers dissabte i diumenge, dia 5 i dia 6 de setembre, i tenen com a eix el laberint com a símbol del viatge interior, la transformació i la reconnexió amb un mateix. La programació començarà dissabte a les 8 del vespre amb el concert de la cantautora i instrumentista senegalesa Seni Camara a la Pedrera dels Tarongers. Camara és una de les poques dones que toca la cora, un instrument de corda tradicionalment reservat només als homes. Diumenge la Lítica obrirà les seves portes de nou per oferir una performance que es diu El fil del laberint, de Kaori Ishihara, una experiència sensorial i sonora gratuïta amb aforament limitat. Això sí, s'ha de confirmar assistència a través del correu info@lítica.es. Us podeu apuntar a través d'aquest correu. Com dic, que és una performance que tindrà lloc a les 6:30 de la capvespre. A més, la jornada acabarà amb el concert d'Aramae, formació que componen Alicia Corral i Ricardo Passos, que presentarà la vibració sànscrita, una proposta que fusiona cants vèdics en sànscrit amb instruments de diferents tradicions. Nosaltres ens apropem fins aquest dia del laberint amb una entrevista amb la cantant senegalesa Seni Camara. Seni, la cora ha estat tradicionalment un instrument reservat als homes. Que vaig sentir la primera vegada que vas decidir que volies aprendre a tocar-la i quins obstacles vas haver de superar?
8: J'entendais la cora est un instrument pour les hommes.
7: Jo entenia que la cora era un instrument per als homes. Al principi vaig sentir tristesa perquè m'agrada molt aquest instrument, però la meva padrina m'havia dit que la cora era només per als griots i especialment per als homes. L'obstacle va ser l'accés a la transmissió del coneixement. Vaig haver de començar tota sola i d'amagat, escoltant els estàndards per por dels prejudicis. Quan vaig arribar a l'edat adulta em vaig matricular al Conservatori de Dakar i va ser allà on vaig conèixer un jove mestre que em va animar molt, em va animar moltíssim. La meva victòria més gran ha estat guanyar-me el respecte i la benedicció dels antics mestres, gràcies potser a la meva sinceritat i al meu amor per la cora. La teva música xerra d'unitat, d'esperança, pau i també de qüestions socials. Creus que la música pot continuar sent una eina per transformar la nostra societat?
8: La musique parle de l'humanité, la paix, le vivre ensemble.
7: La meva música parla de la humanitat, de la pau i de la convivència. Per mi la música és universal, pot reunir persones que no comparteixen la mateixa cultura, potser no canviarà el món, però crec que pot contribuir a fer-lo millor. Actuaràs a un lloc tan especial com és les Pedreres de Lítica. Com afrontes aquest concert en un espai on la natura i la pedra tenen tant de protagonisme?
8: Jouer dans un lieu comme les carrières de Lítica est un honneur.
7: Tocar en un lloc com les Pedreres de Lítica és un honor i un regal per mi, és un indret màgic. Tocar enmig de les pedres i la natura, l'acústica i l'energia són totalment diferents que les d'una sala o un espai tancat. I la cora és un instrument que vibra molt, vibra moltíssim. Crec que enmig de les pedres aquestes vibracions s'amplificaran d'una manera gairebé sagrada. Serà un gran moment de compartir i de convivència.
8: Un moment de partage et de vivre ensemble.
7: Moltes gràcies, Seni. Aquest era el concert d'aquest dissabte, quan dèiem la jornada, la Lítica acabarà diumenge amb el concert d'Aramae, formació que encapçala en Alicia Corral i Ricardo Passos, que presentarà la vibració sànscrita, una proposta que fusiona, com dèiem, aquests cants vèdics en sànscrit amb instruments de diferents parts del món. Alicia Corral, molt bon dia.
4: Molt bon dia, què tal?
7: Un projecte musical, sens dubte, singular. Unint cants sagrats i instruments procedents de diferents cultures del món. Un projecte que sé que va néixer el 2022, però que ve de un lloc més llunyà, no? D'on neix tota aquesta idea?
4: Aquest projecte va començar quan em van trobar el Ricardo i jo a la Índia. Jo estava estudiant sànscrit i cants vèdics allà, que els cants vèdics són els mantres més antics que hi ha a la Índia, que són dels Vedas, són dels textos sagrats, i llavors ens vam trobar allà, el Ricardo i jo, i vam dir que podíem fer aquest projecte, perquè ell és una persona que també ha investigat per diferents parts del món i va trobar diferents instruments, i llavors vam fer aquesta troballa dels cants vèdics antics amb els seus instruments.
7: Mm-hmm. Perquè aquests cants vèdics, en principi, són cants que es fan en són a capella, són cants sense instrumentació, que vosaltres heu afegit tota aquesta part musical, no?
4: Sí, sí, exactament. Quan vas a la Índia, als temples hinduistes, és el que escoltes. O sigui, tenen una manera molt peculiar, molt, no peculiar, específica, de ser cantats. Cada lletra es pronuncia d'una manera específica, té una melodia específica cada cant. Són cants que van ser revelats pels rishis, que eren místics, que estaven a la Índia fa uns 3.500 anys, uh-huh. I llavors es van compartir de deixeble a deixeble fins avui. I quan vas a la Índia als temples, els escoltes, però els escoltes a capella, exactament. I llavors vam veure que és un coneixement tan maco per la humanitat i transcultural, també, perquè jo, que soc, bueno, europea, doncs vaig anar allà i vaig sentir una connexió.
7: Aquesta recerca part està molt vinculada amb la teva tesi doctoral, no?, que parla de la dimensió del cant sagrat, perquè, de fet, aquesta espiritualitat, aquest cap pas cap a allò diví, moltes vegades s'ha fet des de la música, no?, des del cant.
4: Hi ha uns cants que són així més com d'amor, no?, que van cap a fora, o de saudade, no?, com el fado a Portugal, és una cosa així emocional, però que és més comú. El cant cortès, però hi ha altres cants que són com per vibrar dins del cos, és com per fer una, per harmonitzar-te d'alguna manera, i aquesta és una manera d'entendre el cant que realment jo vaig estudiar, em va semblar molt interessant, i que no hi ha tant aquí a Europa, i a la Índia sí que amb la ciència del Nath Yoga, que es diu Yoga del So, sí que tenen molt de coneixement. Em va semblar molt interessant per estudiar-ho.
7: Ricardo Passos toca, ho has dit tu ara, toca tot tipus d'instruments tradicionals d'un munt de països, del Nepal, de Brasil, d'Iran, de Marroc, de la Xina. També hi ha hagut una feina d'investigació important, entenc, per part seva, no?
4: Sí, sí, sí, ell va fer una investigació molt important viatjant molt. Ell és portuguès i va viatjar fins a Brasil, Índia, Iran i Pèrsia. Bueno, va estar en diferents llocs i sempre Àfrica, va estar a toca a Burkina Faso, amb l'engoni que va trobar. O sigui, va trobar instruments i va amb els mestres dels llocs i bueno, els hi ensenya, no? I llavors és un multiinstrumentista i és una passada. Jo estic molt contenta de treballar amb ell i hem trobat aquesta simbiosi diferent, interessant.
7: Dialoguen molt bé aquests dos àmbits, no? Aquesta música sagrada i els instruments tan tradicionals, molt arrelats a la terra també, no? I que tenen molta veritat en ells mateixos.
4: Sí, sí, a més hi ha diferents ritmes. Per exemple, el cant d'Eric no té un ritme 3x4, 4x4, un ritme musical fixa, sinó que té el seu ritme propi. Llavors va ser molt interessant trobar un ritme entre els seus instruments. Hi ha cants que són més aeris, vull dir, amb menys ritme, o sigui, temes que fem al disc, i altres que trobem un ritme comú. És una cosa també de trobar-se, no? De troballes entre cultures diferents, no? Com apropar-nos en respecte a aquests instruments que tenen la seva manera d'expressar-se i també com es troben amb aquests cants que tenen coses a dir, que també hi ha molta filosofia darrere, hi ha uns missatges molt, molt profuns.
7: Aquest diumenge, ja ho sabeu, a partir de les 8 del vespre, Aramae, la vibració sànscrita, un projecte musical, sens dubte, interessant, que arriba als Fosquets de Lítica. Nosaltres avui ens hi hem volgut aprovar de la mà d'Alicia Corral, que és la veu d'Aramae. Alicia, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: 95.7.
9: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón extra piel de sapo por solo 99 céntimos el kilo, un 33% más barato. Sandía Fashion por solo 1,19€ el kilo, un 33% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
10: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
11: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
13: Des de Sa Peixateria Sa Llotja us volem agrair sa vostra confiança i vos proposam viure aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia amb família i amics, reunits a taula amb el millor regal de la mar, peix i marisc fresc, d'aquí i de qualitat. Ens trobareu al moll de Llevant 113 del Port de Mahó i també al punt de venda del Mercat d'Espeix. Peixateria Sa Llotja, el sabor de la nostra mar a taula.
14: A WeBuild Menorca fem molt més que vendre cases. T'ajudam a trobar la teva casa ideal. A WeBuildMenorca.com tenim una àmplia oferta de propietats encantadores. Som especialistes en reformes i t'assessoram amb tot el que necessitis. L'equip de WeBuild Menorca, amb Eva Muñiz al capdavant, us desitja unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
15: Cas Matalasser, els especialistes en descans a mou. Matalassos, somiers, coixins i, el més important, atenció personalitzada. Cas Matalasser, al carrer del Carme i a colchonesmenorca.com, us desitja que aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia arribin amb salut i alegria a ca vostra. Cas Matalasser, des de 1954, obsessionats amb el teu descans. Ja arriben ses festes de Gràcia. Disfruteu-les amb salut amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en pròtesis a mida, ajudes tècniques, ajudes de bany. Esteve Ortopèdia a mida. Cos de Gràcia 75 de Mou. Us desitgem molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
3: La 1:36, continuem aquí en directe al centre comercial de Vinipreu, encara amb darrer tram de programa, i ho fem ara per xerrar precisament de festes, que és el motiu que ens ha duit avui fins aquí, perquè això fa olor de gràcia, això fa olor de festa. Ens acompanya ara Mònica Padilla, i és responsable de xarxes socials Com és el nom exacte?
1: Bueno, és igual, ja està bé, eh?
3: Ja està bé, sí.
1: Social Media, però és igual. Social Media, ja està bé.
3: Mònica, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies, Edu.
3: Com aquí. Estàs? Bé?
1: Bé.
3: Teniu una bona festa muntada, per demà?
1: Bueno, esperem que tothom pugui gaudir d'aquest esdeveniment que hem muntat amb tanta il·lusió i que portem tot l'estiu doncs, treballant amb ell. Esperem, és la primera edició. Esperem que no sigui l'última i que, bueno, que ens ajudi, que vingui tothom a veure tot el programa que tenim, que és molt, molt, molt bo.
3: Uh-huh. Teníem diversos motius de celebració, un que és el desembarc de Condis, no?, aquí a Vinipreu, després de 3 mesos ja de vostra arribada,
1: sí.
3: I l'altre, aquestes festes de la Mare Déu de Gràcia que estan aquí. Com estan aquests primers mesos?
1: Doncs mira, estem encantats de jo et parlo de l'esdeveniment, no?, de poder arribar aquí a l'illa i doncs de poder portar el mercat, que són els productors locals que ens acompanyaran demà, uh-huh. I que estaran de 10 a 7 amb els seus productes doncs, locals, de proximitat, que per nosaltres són tan importants. I llavors, doncs, bueno, després estarem amb vosaltres amb la música, que és tan important per vosaltres a les festes,
3: també,
1: a la illa,
3: també.
1: Que tindrem dintre del programa pues, els cantaires de Maó, que uh-huh. també ens donaran la benvinguda de bon matí. I bueno, després el seu cooking que tindrà en Gastropau, que ja heu parlat amb en Pau Cintes, i a la tarda ja doncs, el bàsquet Menorca amb els seus jugadors que ens portaran doncs, bueno, per poder signar i perquè mm-hmm. tothom pugui gaudir en aquell moment el que sigui... No? Que seguidor del bàsquet, que també penso que és molt important per aquí.
3: Menorca és illa de bàsquet.
1: És illa de bàsquet, no?
3: Sí, sí, fa molts anys que hem tingut equip a CB, ara tenim aquest equip a l'Eport, i sí, sí, que és un aglutinador també, eh? Així com Vinipreu aglutina també molt de producte local i molta gent té Vinipreu com a una empresa d'aquí de la casa, no? Bàsquet Menorca també és així. Vosaltres apostau precisament per això, no? Per potenciar aquesta marca de proximitat, de producte local i que la gent identifiqui molt el que és Vinipreu amb Menorca.
1: Totalment. Mira, pensa que per nosaltres el teixir aquesta col·laboració, vale, envers el cap i a la fi és el teixit social, nosaltres volíem estar aquí, a la illa, amb vosaltres uh-huh. i compartint tot el que siguin les seves arrels, està clar.
3: Una festa a la demà que supos que ha duit molta feina, però que ara ja està totalment preparada,
1: bueno,
3: o no?
1: Bueno, super, super. Molta feina ens ha portat, però ja et dic, molt il·lusionats. Espero que tothom... A més, bueno, volíem convidar tothom que vingui. Demà hi haurà moltes sorpreses, però, per exemple, haurem amagat 20 xecs que es poden convertir
3: en
1: tiquets regals, que uh-huh. això és molt important, o sigui, que qui vingui es podrà trobar potser un regalet por ahí, i també tindrem doncs, dels productors locals a un carro que es diu, bueno, hem fet el carro de Gràcia,
3: uh-huh.
1: que tindrà un preu just, que s'haurà d'emportar algú, i que, bueno, que també podrà venir a participar en aquestes accions que fem aquí dintre.
3: S'haurà d'endevinar el preu del carro?
1: Clar, correcte. O sigui, nosaltres tindrem un carro demà, fantàstic, ple de productes locals que ens portaran els nostres, bueno, els nostres pares mm-hmm. que han vingut amb nosaltres aquí i tot això doncs, tindrà un preu. El que més s'aproxima amb aquest preu just, doncs s'emportarà el carro. El carro és un carro xulo, eh?
3: Ara, el teniu per aquí, ara?
1: No, el tenim amagat fins demà.
3: El tenim amagat fins demà.
1: Això és com...
3: No està bé, així posem una miqueta més de misteri.
1: Clar, però pensa que el que t'he dit, que abans tenim 20 xecs que es poden convertir, o sigui, tu trobaràs 20 xecs, o sigui, 20 tiquets, perdó, que estan amagats pel supermercat, per la planta del supermercat, i que es convertiran, qui ho trobi, en una targeta regal de 25 euros per poder gaudir dintre el centre comercial.
3: Déu-n'hi-do, ja ho sabeu.
1: Una altra vegada demà.
3: No tenim cap tipus d'excusa per participar d'aquesta festa.
1: Però sobretot que hi haurà, que podem gaudir de molta música, el que et deia, els cantaires de Maó, mm-hmm. el bon ball tenim, que també
3: tenim,
1: és un passacarrers superimportant, que va amunt i avall, o sigui que se sentirà la música per tot arreu.
3: Sí, sí.
1: Estiguis al tèxtil o a sota.
3: El bon ball tenim també, som part integrant ja de la festa del nostre poble
1: sí.
3: I també segur que faran festa. Res, tenim un munt de motius per venir aquí aquí. Serem tot, esteu tot el dia, eh?
1: Estarem tot el dia. Obrem les portes, o sigui, diguéssim, Vinipreu obre les portes al centre comercial a les 8:30, però el mercat començarà a partir a les 10 i serà fins a les 7 de la tarda i després bueno, ja començaran les accions amb els cantaires de Mau, que serà la primera, diguéssim, els que acompanyarà aquesta primera entrada a les 10:30 i a partir d'aquí doncs després ja show cooking, bomba tànim, vull dir que ja serà un non-stop fins la tarda, que estaran els jugadors i la mascota
3: del
1: bàsquet. Ojo, ojo, eh?
3: Veig que tenim moltes sorpreses
1: en rookie
3: preparades per aquest dissabte. Una primera festa que deies que potser tindrà continuïtat, no?
1: I si venen alguns nens, igual també hi ha alguna cosa, ojo, també.
3: O sigui, tenim
1: estem
3: sorpreses.
1: Ja, tenim sorpreses per arreu, arreu.
3: Per tothom. Doncs és que no sé quin motiu més ens falta per no passar aquest dissabte per aquí. Jo crec que en tot el que ens has explicat hi ha motius de sobres per venir aquí al centre comercial de Vinipreu, a Maó, i poder gaudir d'aquesta festa.
1: Estarem encantats de que ens acompanyeu i poder gaudir tots d'aquesta primera edició, perquè jo ja vaig dient que és la primera,
3: i
1: jo estic segura que seran més.
3: Mònica, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
3: Que vagi molt bé, i ens veiem.
1: Vinga.
3: Ens veiem demà.
1: Perfecte, fins demà.
5: 95.7

0: La música d'Esma Gros en directe aquí en el centre comercial de Vinipreu, en aquest programa de festes. La música que no pot faltar a la festa, a les festes de Menorca. Tenim aquí al meu costat a la presidenta d'Esma Gros, Nalina. Nalina, Nalina, com estàs?
1: Va molt bé, molt bé. A punt de fer festa avui.
0: Ets presidenta o no?
1: Bueno, presidenta, el que li vulguis dir. Una de les que es tira d'escarro.
0: Una de les que es tira d'escarro, no és de la pomada, sinó l'altre carro, és l'escarro que es tira la gent que té iniciativa i que fa festa i que convida la gent a fer festa. Un dia avui especial, us agraeixo molt que vingueu, perquè sé que Esma Gros surt avui, precisament, avui que vespre mateix, i és un matí un poc d'estrès, de molt de preparatius a darrera hora, i sempre és agraït que segueu aquí. Lina, com ho teniu? Està tot preparat ja?
1: Tot està preparat, i si no, improvisarem. Però bueno, hi ha molta feina, encara que la gent veu que et sortir a cantar, hi ha molta feina darrere, però la feina, hi ha molta gent que ajuda, cada un sap el que ha de fer, i de moment ho tenim tot a punt. Només falta ja ganes i sortir, i ja està, ja.
0: Una agrupació d'Esma Gros, un moviment popular que aglutina a quantes persones, més o menys?
1: Això no ho sabem ni ho sabrem mai. Nosaltres calculam que pot ser que avui siguem unes 300 persones, però no ho sabem. Enguany que han fet les camisetes noves, mos pensaven que que apenas se'n vendríem, i n'han venut 120, imagina, com anam.
0: 120 camisetes noves, no vol dir que tothom que siguin 120 persones noves que vindran,
1: no, exacte,
0: algun que altre se n'ha fet, fet una de nova, allà un quilo de més, un quilo de manco, i t'has de comprar una camiseta d'una talla més grossa o més petita.
1: Hi ha qui
0: li agrada dur-la més estreta, hi ha qui la dur un poc més ample. Una agrupació Esma Gros que l'any passat ja va celebrar 15 anys, no?
1: Sí, sí, sí, 15 anys de sortir, de cantar i de passar-ho bé. 15 anys es diuen molta de veres, pocs s'ho esperaven en Jordi, en Héctor i en Albert, quan van començar cantant allà per Bar Infanta, per fer sa broma, perquè estudiaven fora i per venir a cantar, i venga, i mira el que s'ha convertit.
0: Uns 16 anys de cantar. I res, continua més o manco el mateix itinerari, tot i que sé que enguany hi ha una petita variació, no? pel que fa el recorregut habitual.
1: Sí, sí. Hi ha una petita variació, sortirem des Bar Infanta, com sempre, a les 7, després anem a la plaça Real, i ara ve la variació, que és que des plaça Real anarem al carrer de ses Moreres. Allà també, bueno, i és un posto nou que cantam en guany, i després ja m'anarem cap a de fora de l'Església del Carme.
0: I després del Carme...
1: I després, a final apoteòsica.
0: A final de traca.
1: A la plaça de l'Ajuntament, sí, sí.
0: Aquest itinerari nou ve donat per una sèrie de circumstàncies, sí, però l'esperit és sempre el mateix. Allà, jo sé que són sorpreses que no es poden desvetllar, o que ja esperarem el moment de que us puguem sentir en directe, però tenim cançons noves, enguany, també. Quin és el repertori, més o menys?
1: El repertori més o menys és el mateix sempre, però cada any llevant qualcuna i n'afegint qualcuna. I això sí que ho podem desvetllar un poquet, no? Perquè ja m'han dit que per xarxes han vist que dimecres hi va haver 4 Marisols. I, sí, fèiem un popurri de Marisol, aquella cantant que hi havia allà pels anys 60, 70, i pot estar molt bé. I després el nostre hit, que mos pensàvem que no el trauríem, i ja me direu què vos sembla. La cançó de Són ses festes, que ja la van gravar uns grans cantaires aquí fa un parell d'anys, i van dir, mira, l'han de provar, però són molts, ara veurem com surt. I la veritat és que els assajos, pell de gallina.
0: Han anat bé aquests assajos,
1: sí,
0: aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí,
0: ara veurem,
1: sí,
0: com surt, esperem que surti.
1: Esperem que surti bé, perquè la gent hi posa molt d'acord. A part de veu, aquesta cançó du molta cosa més. I se desva gros, evidentment, sempre.
0: Que no pot fallar. Uns assajos que, si heu vist les publicacions de les xarxes socials, el que hi ha és molta gent jove i molt de músics. No sé si tenim exactament el nombre concret de músics, però cada vegada n'hi ha més, no? I sobretot més joves, que és una bona senyal.
1: Tornar.

0: altre, i això també és molt d'agrair, veure que la gent jove li atreu la cultura menorquina, les cançons menorquines d'ara i de sempre, i bueno, veure que deixam el futur assegurat.
1: Molta gent jove, molta gent gran també, perquè és un moviment sobretot molt transversal, i és un moviment, jo crec que hi ha molt d'activisme de posar la cultura popular en primer ordre, en primer nivell, sense que sigui una cosa de segona ni molt manco, sinó poder-la defensar amb orgull, no?
0: Això és, i que millor per als menorquins, que nosaltres menorquins i menorquines sentim una guitarra i ja arrencam a cantar, això ho hem fet tots, i a cada casa hi ha les vegues aquestes, i és la manera de treure la cultura popular, el folclor nostre, i és que jo no conec millor manera que entrar, per exemple, amb els Vagrots, si no ho has vist o si no ho has sentit quasi. I després es demostra també amb això que cada any més gent, ja tenim més gent, és perquè la gent que ve li agrada i repeteix. I això és molt important també.
1: Tu també, Lina, també estàs vinculada al món de la glosa, que també és un món que en els darrers anys ha fet un gran pas endavant, que ha sortit de certs àmbits i arriba ara ja molta més gent, no?
0: Sí, un rellam particularment, però sí. La glosa, ja me'n recordo que quan era fieta era una cosa que hi anaven, la gent veia, que dèiem, no, tot ja ho diràs tu, i anaven a escoltar aquells senyors que cantaven i no s'hi anava quasi. Pues ara també glosant per tot, tant és un glosat a una casa com un glosat, els glosats que feim en l'hivern, sigui la bodega, sigui en escau, els glosats d'escenari, i també hi ha gent jove que està entrant dins aquest món. Sí, ho hem de tirar pel banc, que a Menorca només n'hi ha una, i l'han de defensar d'aquesta manera.
1: I se defensa en la cultura, traient la cultura al carrer, sortint a celebrar les festes amb alegria. Avui la sortida, com sempre, és a les 7.
0: Sí, des de... a les 7 és Bar Infanta.
1: Però he de dir una cosa que no és tan coneguda, o que la gent no coneix tant, però que primer feis una sortida abans de les 7.
0: I per jo és una de les més importants. Jo sempre dic que quan jo estigui a un geriàtric, vull que venguin a cantar. I, evidentment, anem a cantar en els geriàtrics. Com jo, moltes persones pensen el mateix. Els nostres avis i àvies que no poden venir a la festa, nosaltres els duim la festa a ells. I anem als dos geriàtrics aquí de Mor. Només veure aquelles cares, aquella gent que mos acompanya en les cançons, és que ja val la pena. Només per això ja val la pena. I és la primera sortida que feia.
1: És una sortida que, si no vaig errat, és a les 5 de...
0: A les 5 del vespre.
1: Es fa un petit tast, no? No es pot fer tot el repertori.
0: No es pot fer tot, però bueno, sí.
1: I és una sortida que jo crec que s'agraeix, és qui surt a cantar, però s'agraeix molt, l'agraeix moltíssim també la gent que els usuaris, no?
0: La gent que ho rep, sí, perquè els hi dut la festa a casa seva, i n'hi ha molts que per motius de mobilitat o això no poden venir, i tu els hi dut la festa i ells t'esperen només veure les mirades i els ulls d'aquella gent i com t'acompanyen cantant. És que val la pena, val la pena.
1: Ja ho sabeu, teniu cita avui en la música popular, amb la festa, amb l'alegria, amb la pomada, també. Quants litres hi ha enguany?
0: No ho sé, tampoc. Les dades, ja tornant-se allà mateix.
1: Les dades no són el nostre fort.
0: No, nosaltres fem fins que n'hi ha, i cada vegada més, i cada vegada tot, sí.
1: 120 litres, me diuen, per espingar i jo, que hi ha de pomada feta.
0: I hi ha aigües, que hi ha moltes aigües.
1: Hi ha aigües, també, exacte. No fa falta veure pomada, tampoc.
0: Que quedar en fusos.
1: No és obligatori. Molt bé, ens queden 3 minutes de programa i arribarem ja al punt de les 2. Serà moment per les notícies abans, però jo m'agradaria que acabem una miqueta més de música. O no? Podem fer una altra cançó? Vinga, idò.
0: Farem la cançó nostra, si t'assembla bé.
1: La cançó dels Vagrots? Molt bé, idò. Ja ho sabeu, aquí teniu els músics dels Vagrots. Endavant, com vulgueu.

La música de Svagros que ens acompanya en directe en aquest programa de festes especial des del centre comercial de Vinipreu, avui en directe a la nostra antena. Agraïm molt la presència dels músics de Svagros aquí. Nosaltres ens despedim ja fins dilluns, serà dia 7, tornarem amb més Hoy por Hoy Menorca. Fins llavors.